0: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts, és 11 d'agost. A dos dies de l'eclipsi ja es queda res, un dieta per a ser exactes. Ontinyent i la Vall d'Albaida ja tenen en marxa els preparatius per a una jornada que mobilitzarà molta gent i que obligarà també a extremar les precaucions. Per exemple, l'Ajuntament d'Ontinyent va reunir ahir el CECOPAL per coordinar el dispositiu de seguretat i anunciar restriccions d'accés amb vehicles a Sant Esteve i Santa Anna, mentre altres municipis de la comarca també estan preparant els seus propis punts d'observació. Tot això després d'una vesprada de tempestes que ahir va deixar pluja, arbres caiguts i ratxes de vent de més de 100 km per hora en alguns punts. I avui, encara que sense avisos actius, toca estar pendents de l'oratge i de tot el que deixe aquesta recta final, abans de l'eclipsi. Tots i totes mirant el pronòstic de demà. Però abans de tot, el d'avui. Com es sol dir, darrere de l'1, el 2. Lluís Francesc, bon dia.
3: Hola, Tomàs, molt bon dia. Este dimarts es presenta estable i càlida a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, dia que anirà de nau, de poc nuvolosa a nuvolositat d'evolució. En principi, no esperem precipitacions, però no les descartem. La temperatura màxima superant els 35 graus, la mínima pròxima als 25, sense tocar-los, entre 22 i 23. De totes formes, nits tropical poc conciliadores de la som. Els vents van marcar la component nord-est, el gregal. Dimecres, el dia de l'eclipsi, apenes tindrem canvis atmosfèrics i pot ser la temperatura màxima puja lleugerament. La resta de variables es mantindran molt semblants amb probabilitat de que entre nuvolositat de les tempestes de l'interior i perjudique la correcta visió de l'eclipsi.
2: I en estos moments la temperatura Ontinyent és de 23 graus. A la nostra comarca, la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 24. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 21 a Guadasséquies i 22 a Montavernera.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
6: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.
2: L'Ajuntament d'Ontinyent ha reunit el CECOPAL per coordinar el dispositiu de seguretat davant l'eclipsi solar d'aquest dimecres. Es restringirà l'accés amb vehicles motoritzats als paratges de Sant Esteve a l'altura de Sant Jacint i Santa Anna, on es preveu una major afluència de persones. Natàlia Anguís, alcaldessa en funcions, ha estat al nostre Hoy por Hoy per contar-nos els detalls.
7: Hem decidit permetir l'accés a peu als paratges de Sant Esteve, a l'altura de Sant Jacinto i de Santa Anna. El que volem sobretot és garantir la seguretat de la població que vulga desplaçar-se a veure l'eclipsi en aquests dos llocs que considerem que són els més alts i que és on millor es podrà veure l'eclipsi, però sobretot restringir o prohibir l'accés de la població amb vehicle motoritzat per a garantir que n'hi hagi una seguretat mínima.
2: La policia local reforçarà la vigilància en aquests accessos en coordinació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. L'Ajuntament també recomana evitar desplaçaments innecessaris i, si és possible, observar l'eclipsi des de punts pròxims a casa. També demana evitar fer-ho en zones forestals o de difícil accés i, en cas d'anar a zones elevades, fer-ho preferentment a peu i amb aigua. Com a alternativa, recorden que uns 150 joves participaran en una observació organitzada al Parc de Benarrall, amb ulleres homologades, explicacions d'expertes i acompanyament musical. Àlex Borrell és el regidor de Joventut.
8: Podrem visualitzar l'eclipsi des de la part de, com dic, des de la part de la cúpula del Benarrall i tindrem també acompanyament musical i, en fi, serà una vesprada per a poder gaudir al màxim d'aquest esdeveniment històric.
2: A nivell comarcal, l'Olleria, Montaverner, Llutxent, Bocairent i Bufali, entre altres localitats, han preparat diferents punts d'observació de l'eclipsi, també amb ulleres homologades i activitats especials. Per altra banda, si continuem amb les restriccions de cara a l'eclipsi, ja a nivell autonòmic, la Generalitat tancarà tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, inclòs la Serra de Mariola, durant el 12 d'agost pel risc màxim d'incendis. Per veure l'eclipsi, Emergència aconsella optar pels punts d'observació oficials i per ubicacions pròximes als municipis de residència, evitant desplaçaments innecessaris i respectant els accessos i les zones d'aparcament habilitades. Finalment, destaquem que el Ministeri de Transports ha activat un dispositiu especial amb motiu d'aquest eclipsi. Entre les mesures destaca el reforç dels serveis ferroviaris en la línia València-Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, que dona servei, recorden, a diversos municipis de la Vall d'Albaida. Preparant la informació al web de Ràdio Ontinyent. Continuem contant-los qüestions de l'àmbit de la capital comarcal. I és que la policia local ha intensificat els controls sobre els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. En els últims tres mesos s'han detectat més de 70 infraccions relacionades sobretot amb la falta d'assegurança obligatòria, documentació, inscripció en el registre nacional o modificacions dels vehicles. A més, els agents han immobilitzat més de 25 patinets, alguns dels quals ja han pogut ser recuperats després de regularitzar la situació. Des de l'Ajuntament expliquen que els primers mesos es va prioritzar la informació i conscienciació, però ara s'ha reforçat l'aplicació del règim sancionador per a garantir una convivència segura entre patinets, vianants i la resta d'usuaris de la via pública. I precisament sobre un altre dels serveis que afecta el dia a dia de la ciutat, Joan Gilabert, l'exportador de Compromís per Ontinyent i el regidor d'Hisenda, ha defensat el nou sistema de recollida de residus porta a porta en un article d'opinió publicat en el periòdic d'Ontinyent. Gilabert considera que l'antic model era ineficient i car i que el nou sistema és un pas necessari i en el bon camí. També reclama donar-li suport, defensa que cal prioritzar el bé comú davant la llibertat individual i demana no donar cap legitimitat a les persones que incompleixen les normes de recollida. Són les 7 i 26 minuts. En una estona parlem de les tempestes d'ahir.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
9: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
10: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
11: Kia, movement that inspires.
2: I és que la tempesta d'ahir va deixar registres destacats a tota la comarca, tant de pluja com de vent, perquè Bocairent va registrar els valors més alts, amb 29 litres per metre quadrat i una ratxa màxima de 102 km per hora. A Ontinyent es van acumular fins a 24 litres i es van registrar ratxes de 87. A Atzeneta d'Albaida va arribar als 97, Carrícola als 85, Albaida als 81 i tant Salent com l'Olleria als 77. I clar, aquesta tempesta va deixar alguna que altra incidència. Albaida, un dels punts més afectats, amb una variació important en la xarxa d'abastiment d'aigua de la carretera del Coll, entre altres incidències. Ens ho ha contat Juan Carlos Roses, que és l'alcalde.
12: Ah, sí, el Vall de la Salut, un pi que m'ho ha caigut i m'ho ha rebentat, m'ho ha arrencat una tuberia de les arrels, m'ho ha arrencat una tuberia i estem arreglant-ho. Els bitxillos també han tingut un altre problema també d'un arrencó d'un arbre. I en la torre també han tingut diverses incidències, que m'ho han canviat, m'ho ha caigut diverses rames de pins i m'ho han trencat tot el ballar del pipicant i diversos desperfectes més.
2: I recordem que per avui no tenim cap avís actiu per part d'EMET. La policia local de Bocairent ha iniciat una campanya especial de control al barri medieval per comprovar el compliment de les normes d'accés i aparcament. L'Ajuntament recorda que només poden entrar al nucli històric els vehicles autoritzats i que l'aparcament està reservat principalment a residents amb diferents zones senyalitzades segons l'ús. Escoltem a Javier Chaffer, el cap de la policia local.
13: Que se'ns triplica un poquitiu la població també en les festes d'estiu. I, pues bueno, sempre... se'ns complica un poquitiu en aquest sentit, i per tal de poder controlar-ho més la zona del casc històric.
2: I recorden que estem en festes en diversos municipis de la nostra comarca, ja siga Bèlgida, Alfarrasí, entre altres. Als esports, contar-los que tenim nou fitxatge de l'Ontinyent 1931, es reforça la defensa amb l'arribada d'Iñaki Pardo, central d'Elx de 27 anys. Huesta de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Delia Jordà Requena. A la Vall d'Albaida, la farmàcia Tarín d'Albaida.
0: Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
14: Hoy por hoy. Pedro Blanco.
0: Es ya más de la medianoche en Colombia, pero el país no va a descansar estas próximas horas. Puede que tampoco lo haga en los próximos días. Ahora mismo está utilizando todas sus energías para localizar a cientos de personas que siguen desaparecidas, atrapadas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ayer gran parte del país y que ha provocado, según los últimos datos que ha facilitado el gobierno colombiano, 132 fallecidos. Así que los equipos de rescate trabajan a contrarreloj.
15: Rescate. Si nos escucha, haga ruido o grite.
0: Y no pierden la esperanza de escuchar una respuesta a su llamada que indique que hay vida entre los escombros. Laura Vila, buenos días.
16: Buenos días. El presidente colombiano ha decretado la situación de desastre nacional y ha ordenado concentrar todos los esfuerzos del Estado en las labores de rescate y atención a los afectados. Entre las zonas más afectadas están Manizales, Pereira y Cali. Los alcaldes de estas dos últimas han decretado el toque de queda para evitar saqueos y facilitar las labores de búsqueda. Así lo anunciaba el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
17: He decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando.
16: Eder además ha declarado la alerta roja en los hospitales de la ciudad para que todas las cirugías que no sean urgentes se reprogramen para centrar toda la atención en los afectados por el terremoto. Solo en Cali hay 35 fallecidos, 700 heridos y 188 desaparecidos entre los escombros de algunas de las 5.000 viviendas que se han visto afectadas.
0: En nuestro país siguen las visitas institucionales a Ceuta. Hoy es el turno del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez. Se reúne con el presidente de la ciudad, con Juan Jesús Vivas, después de que este haya vuelto a pedir al gobierno que establezca, que apruebe un mando único que gestione la crisis y que expulse a las personas que siguen viviendo en las calles.
16: El presidente de Ceuta reclama más mano dura y que se habilite de forma urgente un espacio donde permanezcan los migrantes que siguen en la ciudad hasta que se tramite su devolución.
18: Habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros donde se puedan ingresar a estas personas.
16: El goteo de ministros seguirá en los próximos días con la visita de la titular de defensa, Margarita Robles. La visita de Álvarez a Ceuta llega antes de que en el Senado empiecen las comparecencias que ha solicitado el PP de Grande Marlaska, de Robles y del propio Álvarez, que no acudirán a la cita porque ya tienen previsto dar explicaciones a final del mes en el Congreso.
0: La llegada de migrantes preocupa también en Reino Unido. Una embarcación con 230 personas ha llegado al país este lunes, después de cruzar el Canal de la Mancha desde Francia. Una pequeña embarcación, 230 personas. Es la cifra más alta registrada en un solo viaje y las autoridades alertan de lo temerario de este acto. Informa Natasha Kenard.
19: El gobierno británico denuncia las tácticas temerarias y peligrosas.
0: Autoridades alertan de lo temerario de este acto. Informa Natasha Kenard.
19: El gobierno británico denuncia las tácticas temerarias y peligrosas de las redes criminales que

0: Libertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.

0: quiero.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
3: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia. Clar, estava pensant jo a aquestes hores que ahir encara podien tornar amb cara de nouvinguts després de les vacances, però avui ja no. Al segon dia s'acaba la indulgència. El despertador deixa de negociar, el cafè recupera la seva funció medicinal i els assumptes que havien deixat aparcats comencen a tocar el claxon. És el que té tornar. Que un imagina que reprendrà la vida a poc, amb una certa elegància, però la vida no treballa amb cita prèvia. Entra, s'asseu i pregunta si falta molt. I nosaltres no la farem esperar. És dimarts, és 11 d'agost, són les 12:20, i això és Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida, a Ràdio Ontinyent, Cadena SER. Benvingudes, benvinguts. Anem a mirar al cel. Lluís Francesc, molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
3: Vinga, va, mirem al cel. Què passa ahir?
4: Avui el cel vindrà marcat per intervals nuvolosos, també d'evolució diurna de cara a migdia. A partir de migdia, exactament, temperatures sense canvis, amb vents de ponent que marcaran el predomini a les hores centrals del dia. De moment, este dimarts es presenta estable i càlid, prou diferent respecte a la jornada d'ahir, ací a Ontinyent i a la vall del Vall de Dia, que aniran de nou de poc nuvolós a nuvolositat d'evolució. No descartem que pugui caure algo de precipitació, en principi poca cosa o res, una temperatura màxima superant els 35 graus, mentre que la mínima es queda per damunt dels 20, amb vents que van a marcar la component nord com a predominants. El dimecres, dia de l'eclipsi, apenes tindrem canvis atmosfèrics significatius. Pot ser que la temperatura màxima pugi lleugerament, però la resta de variables mantindran molt semblants, amb la probabilitat de que entre nuvolositat de les tempestes a l'interior i que puguem perjudicar la correcta visió de l'eclipsi.
3: Gràcies, Lluís Francesc. Carmen Humeda, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Miguel.
3: Bueno, veurem què passa demà amb l'eclipsi.
5: Sí.
3: Demà parlarem i xerrarem molt durant este programa, ja estem preparant coses, però anem a les temperatures d'avui, a hores d'ara, 12 i quasi 23 minuts a la nostra comarca.
5: Estem entre 29 i 33 graus. Temperatures molt paregudes a les d'ahir, més fresquets a la zona de Bocairent, des d'aquí entenen és 29 graus, i la màxima d'avui, els 33 graus, estan a Montitxelvo, a Ontinyent, 32.
3: Ja tenim les temperatures, anem a la picaeta.
1: Por hoy Ontinyent baila al baila.

0: Picaeta, amb Carmen Úbeda, que ja hem escoltat, i també amb Tomàs Marín. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: De dimarts, com diu aquell. Molt bé. Dimarts 11 d'agost de 2026, i ja tenim clar que és el que... En principi tenim clar que és el que hem preparat per als diferents programes de ràdio on tinguem Cadena SER. Dic en principi perquè, com sempre, estem pegats a l'actualitat i passen coses d'última hora i tenim que, bueno, que contrastar i que contar, si podem fer-ho, en els nostres programes. Primer en Estoy por hoy, Carmen, ¿qué han preparado? ¿Qué tens ahí la corbateta? ¿Estás pensando en la corbateta?
2: No, es que em porté un local en el aire.
0: ¿Sí o qué?
2: Sí, em fa mala gola.
0: No,
2: fica'm en mocaureta.
0: No pot ser això.
2: Sí.
0: Bueno, va.
2: Cuideu-se la veu,
0: Sí,
2: per
0: bueno.
2: Favor, cuideu en els aires condicionats.
0: Jo ahir ho pensava i fa 6 mesos i tenia la veu feta, bueno, destrossar.
2: Jo sempre ho dic, que nosaltres
0: no,
2: treballem amb la veu i ja que cuides.
0: És de veres, té tota la raó. A veure, ah, vale.
2: Ha vingut Tomàs i dic,
0: sí, sí, sí.
2: M'ha furtat el boli. Gràcies,
0: sigilosamente. Bueno, què tenim per
2: vinga,
0: avui?
2: Vinga, va, anem a ello. Avui anem a començar ja entrant en clau festiva, perquè sí, perquè estem en estiu
0: i
2: ja que parlar de les
0: són
2: festes i ja portem dient durant tots els programes que és que ja tota la comarca està en festes patronals de moros i cristians en molts municipis, i avui és el torn de Benigànim. Anem a parlar de les festes d'allí, ho farem amb la regidora Natàlia Albert, regidora de festes, per a conèixer tota la programació de les festes patronals i de moros i cristians que se celebraran del 13 al 25 d'agost.
0: Que són 2 setmanes, eh?
2: Arranquen, sí, exactament, arranquen este dijous, el dia 13, amb el dia infantil, i a partir d'ahí ja donen el tret d'eixida amb moltíssimes activitats, tradició, els actes religiosos, com en...
0: Exacte.
2: Coes i tots els municipis, eixa part més de les festes patronals, i els moros i cristians, clar.
0: Tot per l'aire. Benigànim des d'este dijous. I nosaltres tot per l'aire, també, per a començar el programa d'avui. Després què tindrem?
2: Mira, anem a fer una seccioneta nova.
0: Sí.
2: Perquè, com ja saben els nostres oients, des de fa un parell de setmanes estàvem fent la secció d'estiu esportiu, cada divendres en el Hoy por Hoy. Doncs, com Tomàs no té ser deportiu, si tenia moltes ganes de fer esports, anem a fer una minisecció de ser deportius amb Tomàs Marín per a repassar l'actualitat esportiva, per a parlar d'inici de la pretemporada. Anem a fer la pretemporada de ser deportius en el Hoy por Hoy.
0: Exacte, la pretemporada de ser deportius, li vaig plantejar a Tomàs ahir, li vaig dir, per què no fem això que estem preparant ja la setmana que ve, no, que són festes, a ser un tinyet, i la setmana gran, i estarem fent especials de festes de tots els dies. Ja vos comentarem i contarem què és el que estem preparant, però esta setmana i l'última setmana d'agost, abans de que arribi la nova temporada de Ser Deportivos, farem la pretemporada, perquè estan passant coses. Passen coses al món
1: de coses. Per exemple, coneixem un nou fitxatge de l'Ontinyent.
0: Per exemple.
1: Pareix que serà l'últim. Pareix, encara no està res tancat. Ja comentaré després.
0: Bueno.
1: Ja anava a arrencar.
2: No facis spoilers.
0: Ja anava a arrencar, ja, eh? Bueno, avui, Ser Deportivos pretemporada, a l'Hoy por Hoy amb Tomàs Marín. Què més coses?
2: Bueno, avui la cosa va de seccionetes. Ser festa, Ser Deportivos,
0: sí.
2: I com és dimarts, també toca Ser Comarca.
0: Clar que
2: així
0: sí.
2: Que repassarem l'actualitat.
0: Ser, sempre ser.
2: Ser, sempre ser. Sempre ser, ser o no ser. Doncs, com cada dimarts, en la secció Ser Comarca repassarem l'actualitat dels 34 municipis de la Vall d'Albaida i farem un repàs de tot el que ha anat passant i totes les notícies que m'han contant durant els últims dies així a la SER. I tancarem amb la cuina de Santi.
0: Sí.
2: Tindrem així el xef Santi Prieto, que avui porta un convidat especial relacionat amb Mèxic. I ahí ho deixo.
0: Sí, a més, és molt... A veure, vaig a contar-ho perquè després...
2: Ah, vas a contar-ho,
0: sí,
2: vale, va.
0: Sí, no el nom del convidat,
2: vale.
0: I tal, és de Mèxic. És una persona que tenia moltes ganes de conèixer també, perquè Santi ha parlat d'ell moltes vegades en la seva secció, però vaig a contar una intrahistòria, i és que això està gravat d'abans d'anar-me'n jo de vacances. Vull dir, no anem a enganyar a ningú. No anem a enganyar a ningú. Està gravat i crec que en la gravació ho dic, saps? Però no enganyar a ningú de quan està gravat. Clar, perquè m'agrada contar-ho. Ostres, ja està aquí Santi. No, Santi està de vacances.
2: Santi està de vacances.
1: Sí, va pujar un vídeo.
0: Des d'este dilluns, des d'ahir, estan de vacances a la cuina. Estan netejant i fent proves, però estan de vacances oficialment. Això que, així na que, abans d'anar-nos nosaltres de vacances, vam gravar esta secció amb este amic de Santi Prieto i avui l'escoltarem, perquè és una xerreta molt, jo crec que molt instructiva i molt interessant, amb moltes reflexions de vida, no només de cuina i de gastronomia, sinó de vida en general, com sempre intentem fer amb Santi Prieto. I això és el que hem preparat per a l'Hoy por Hoy. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: I a l'hora 14 que tenim, Tomàs Marino.
1: Bueno, per avui crec que tots i totes ahir es van quedar un poc sorpresos. Estava clar que teníem la vista, no? Jo, que estaven tots i totes avisats, però teleta, teleta, eh? Vam arribar a ràfegues de vent superiors als 100 km per hora a punts com pot ser bocairent. Això marcava a Bamet en les seues dades històriques allà de la jornada d'ahir. Pel que fa a les precipitacions, molt fortes en poc de temps. Això significa tempesta i alguna incidència que altra. Municipis com Albaida i Bocairent, entre altres, han tingut diverses incidències. Us les contarem. Estan en solucionant-se al llarg del dia. Tenim constància així a la ràdio. En una jornada on també, mira, la goleta de Carmen que esmentava, és important.
2: Si vols, et porto un mocaor.
1: Sí, porto un mocaor, eixa. Després pot ser que el perga, eixa l'altra. Bueno, cal parlar també de com no l'eclipsi, de les últimes hores.
0: Demanem mocaos al director. Vale. Querido director de Radio Antilla en Cadena Ser.
1: Has dos dies, en fer la carta al director, eh?
0: El segon dia.
1: El segon dia.
0: El segon dia.
1: Cartes al director, ahí està. Bueno, pues ja parlarem de l'última hora de l'eclipsi, perquè sí que és de veres que fa una estoneta anunciat el municipi de l'Olleria. Mira, parlàvem este matí de lo que anàvem a parlar per a demà. Sí. Parlàvem que estaven realitzant des de l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de l'Etat del Salido una excursioneta perdida d'una forma a l'antic port de l'Olleria per a poder gaudir de l'eclipsi. Mm. Doncs acaba de suspendre fa una estoneta aquesta. Veus? Per tot el que són les restriccions i aquest nivell d'alerta decretat per part de la Generalitat de cara a la jornada de demà. I clar està que avui entra el dubte. Ara què passarà en els altres municipis que també estan realitzant aquestes convocatòries al camp? Per exemple, en Albaida sí que és de veres que ja han tancat, ja han fet restriccions en parts com Covalta, per exemple. Uh-huh. Sí. Però, clar, per exemple, el municipi de Montaverner vol anar al Calvari. Es podrà? No es podrà? Ja es veurà. I estem un poquet alerta en això, sobretot per a que es faci una idea als oients de on vore, com vore, i què tenen que fer per a poder gaudir de l'eclipsi en les millors condicions possibles i sempre amb respecte, que és el més important. També farem, com sempre, la crònica local i comarcal amb notícies des de l'Olleria amb reunions, des de Bocairent també amb reunions de cara a esdeveniments futurs. Ens centrarem també en l'agenda d'esta jornada. Tenim festetes en molts municipis, te puc dir Alfarrací, te puc dir Castelló de Rugat, te puc dir Bèlgida, i també, com no, farem la nostra croniqueta esportiva, com sempre fem en l'hora 14, si ens dona temps. Perquè, perfecte, com sempre, calculem malament. El millor no donar temps si fem un breu.
0: Però segur, bueno, que sí. Segur
1: estar
0: que
1: estarà,
0: sí.
1: Estar estarà.
0: Bueno, de tota manera, nosaltres tenim ja avui ser deportius pretemporada, sí, l'Hoy por Hoy. Vull dir, si no podeu, no arriba...
2: Moltes vegades
0: tal, no sé
2: ens,
0: què,
2: passa,
0: no
2: ens passa amb l'abans de l'hora 14 que diem tot el que anem a dir i després
0: no
2: hi ha coses que no arriben, però estan al web de Radio Ontinyent.
0: Efectivament. I parlant de l'eclipsi que deia abans Tomàs, de les, dels municipis, de les localitats que estan preparant coses per al dia de l'eclipsi, nosaltres estem pendents de tot el que acaba de dir Tomàs, a veure què passa, perquè la nostra intenció és fer demà una altra vegada una espècie de carrusel, en este cas, carrusel eclipsi, als diferents municipis de la comarca.
2: Ser eclipsi?
0: Sí, sí, no, serà carrusel eclipsi, perquè ja vam fer, per a la final...
1: Ser eclipsi.
0: Ser eclipsi. Per a la final del Mundial vam fer un carrusel pantalles en els diferents municipis i ajuntaments que instal·laven pantalles, que eren pràcticament tots, per el molts. I demà està previst que puguem fer ixe carrusel eclipsi, que no serà eclipsi, el carrusel eclipsi, amb els diferents ajuntaments i diferents municipis. Veurem si podem fer-ho, perquè si s'anulen totes les històries, com a l'Olleria...
1: A veure, per lo menos un mini carrusel amb Ontinyent... Ja
0: Ontinyent, exacte, podem fer Ontinyent i Bocairent.
1: Del mateix, que també ho ha anunciat i ja també ho ha comentat.
0: Exacte.
1: Dos confirmats, ara, després ja...
0: Demà igual és mini carrusel o carrusel complet, ja ho veurem. Ja ho veurem.
1: Ser astrònom.
0: Exacte. Doncs ja ho tenim. Moltíssimes gràcies, Tomàs Marín.
1: Gràcies.
0: No te marxes molt lluny, que després
1: Exacte.
0: Tornem a xerrar. Carmen, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Digés i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
1: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
2: Kia, movement that inspires.
3: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
4: Sí, 34 minuts. Anem a parlar de festes, com hem avançat fa uns minutets a la picaeta. I se n'anem a Benigànim, perquè enceta este dijous una programació que ocuparà bona part del mes d'agost i que conduirà el poble fins als dies grans de les festes patronals i de moros i cristians. El programa ja està publicat. Ara el que volem fer és anar un poc més enllà del calendari i conèixer com s'ha preparat, què canvia enguany i quins detalls convé tindre clars abans que comencen els actes. I per això hem convidat a la regidora de festes de l'Ajuntament de Benigànim, Natàlia Albert, que ja ens escolta. Natàlia, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Miguel.
4: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres. A veure, estava dient jo que la programació ja comença este dijous, el 13, ja està ahí, no?
5: Sí, sí, este dijous ja comencem i les festes de Benigànim que duren mig mes.
4: Clar, és que són dues setmanes, són 15 dies, sí, sí, sí. Encara que els dies centrals pot ser, podem dir que són del 21 al 25 d'agost, no?
5: Sí, això són els més forts, encara que, bueno, en realitat, així compten realment des del Dèneu,
4: clar,
5: que és quan comencen ja les paelles del poble, uh-huh, i ahir sí que ja va tots els dies. Des d'ahir fins al 25 acabem, ja van tots els dies a foc seguit.
4: Enguany, a més, si parlem de la part dels moros i de les festes de moros i cristians, es commemoren els 50 anys de les festes de moros,
5: correcte,
4: i cristians. Jo no sé què han preparat des dels festers o l'Ajuntament, però estem aniversari, però jo crec que es deu de notar que es compleixen 50 anys, no?, de festes.
5: Sí, sí, o sea, enguany compleixen els 50 anys i, bueno, des de l'Ajuntament tot el que ens han demanat, pues, com sempre, ho posem a la seva disposició, enguany, pues, encara amb més èmfasi. Uh-huh. I res, pues, s'han preparat, tinguem una exposició que estarà exposada en l'Ajuntament, que, bueno, pues, compta com un poble història dels moros des de fa molts anys, amb fotos, trajes, bueno, objectes, un munt de coses que representen, pues, tot el que és la festa de moros i cristians de Benigànim. I després, pues, han preparat també una entraeta infantil,
4: uh-huh,
5: un dia de matí, que al final, pues, pues mira, per fer alguna cosa aixina diferent i pues, veure si funciona i, pues, no sé, igual després seguissin fent-la, però bueno, de moment s'ha fet enguany, pues, un poc per fer alguna cosa més pel 50 aniversari.
4: Uh-huh.
5: I bueno, l'entrada de moros és que, així, jo que tinc que dir,
4: clar,
5: que és el meu poble, però sempre és espectacular, així, no és que és un guai més.
4: Clar, jo recordo...
5: Aniversari. Uh-huh. I bueno, l'entrada de moros és que, així, jo que tinc que dir,
4: clar,
5: que és el meu poble, però sempre és espectacular, així, no és que és un guai més.
4: Clar, jo recordo que al principi

0: I sí que això m'imagino que ho hauran gestionat més des, clar, de, des clar, de la Junta Central.
1: Sí, sí.
0: Directament nosaltres en aquesta relació pues, la Junta Central, clar, que són els que al final representen pues, a totes les comparses i els que a nosaltres, si necessiten alguna cosa, pues, ens la demanen. Mm-hmm. Ens comuniquem pues, per a organitzar tots els actes, ja com així tinguem les patronals i les de morts i cristians juntes, pues, al final tinguem que anar molt de la mà per a que tots els actes pues, quadren i és que no millor possible entre tots.
1: Anem
0: però d'aquest tema sí que no sé dir-te.
1: Sí, sí, sí. Era només curiositat, perquè m'hem recordat que a principi d'any vam parlar amb ell i dic, ostres, com ha quedat això? Després ja parlarem amb ell, que tenim temps també. Però anem a parlar de dos noms propis. Paula Schaffer, que si no m'equivoque serà proclamada reina de les festes, veritat?
0: Correcte.
1: I Joana Ribes, correcte, que se pronunciarà el pregó. Conta'm esta història. Conta'm per què ho he triat, per exemple, a Joana per a fer el pregó del poble.
0: Pues això, el que és la pregona o el pregoner del poble, això ho tria la capitania.
1: Ah, molt bé.
0: Entonces, des de la capitania han decidit que siga ella. Em consta, jo, evidentment, que no he vist discurs ni res, però em consta que serà un molt bon pregó. A més, és una xica que és fantàstica, té un munt de tables i estic seguríssima que farà un pregó increïble en Benigànic. Seguríssim, no tinc duda. I de Paula, sí, puc dir-te que és una xiqueta fantàstica de veres. En ella tinc moltíssima més relació perquè al final des de l'Ajuntament pues, els que estem colze en colze és en els festers. Clar. I tant Paula Schaffer i com el president Alejandro, com ja es dic, la resta de festers són uns xiquets molt, molt bons. I, bueno, seguríssim que faran unes bones festes i s'ho passaran viva, segur.
1: Anem un poc al programa, perquè parlaves abans de les paelles, que són aquestes, sí, convocatòries, és una convocatòria que... El que passa és que crec que hi ha una el dia 14 i una altra el dia 19. Pot ser això?
0: Correcte, va, correcte. El dia 14 són les dels moros, que es diuen.
1: Sí.
0: Entonces, només les comparses són les que fan paelles i, a més, ho fan en el parc. Mm. Després sí que n'hi ha... Bueno, pues ya una orquesteta y tal, y sí, al final siempre acaba viniendo toda la gent del poble, pero si son más enfocadas a les comparses. Y les del Deneu sí que ya son les de tot el poble, y ahí ya es fan en l'Ortiga, y si son, pues evidentment molt, molt més multitudinàries.
1: I parlant d'això, ja que això funciona per inscripció, si no m'equivoque, el tema de les paelles, o sí, com va la cosa?
0: Sí. Correcte. Val. De fet, mira, avui estan... Ara mateix estaran encara els festers del Crist en el mercat fent que la gent s'apunte.
1: Val. O sigui, encara que
0: si no m'enganya, tancaran avui inscripcions.
1: Sí, és que estava
0: si
1: llegint
0: no, avui
1: que avui figura com l'últim dia d'inscripció. Això, sí, és el que diu la informació. No sabem si...
0: Sí, sí, sí.
1: Val, perfecte.
0: Sí, no, avui és l'últim dia. De fet, ja es diu que estaran en el mercat a garantir inscripció. Mm-hmm. Perquè, bueno, sempre s'apunten unes 2.000 persones o... Però, doncs, al final...
1: També
0: sí, llegit... això és molt, molt, molt multidisciplinari.
1: Natàlia, hem llegit també el programa que durant els primers dies sí, participaran pues, el grup de teatre local, el Palmeral, l'Associació de Jubilats i Pensionistes, també altres col·lectius. És important, no?, donar a aquestes entitats del poble i posar-les dins de la programació.
0: Correcte. Al final, tens que fer unes festes, o almenys el que nosaltres intentem és fer unes festes per tots, no només... Evidentment, pas joves que van per la nit a l'orquestra, sinó al final pues, que n'hi ha un poquet de programació pas més joves, pas mitjans, pas més grans, per tot. I sí, ara tinguem pues, això, diversos dies que tinguem pues, alguns espectacles nocturns, tinguem el grup de teatre, està el dia dels jubilats, el dia infantil, aquàtic, perquè els xiquets pues, també puguen disfrutar un poc dels tobogans i aquestes coses que portem. I al final pues, és això, és intentar enfocar pues, unes festes per tots els col·lectius, que tots se senten còmodes, integrats, representats i pues, a gust, al final, que les disfruten.
1: Clar, és que estava pensant, jo sempre que penso en les festes de poble, que clar, sempre penses, ah, pues anirem i gaudirem de les festes, sí, sí, però darrere hi ha molt de treball, no? Que vull dir, i a més, quan parlem de 15 dies de festes, que comencen el 13 i acaben quan acaben, jo no sé quant de treball hi ha darrere, Natàlia.
0: Sí, n'hi ha moltíssim, moltíssim treball, però jo, per sort, o sea, jo al final sóc la consellera, és com la cara visible, no? La que parla, la que... però jo darrere tinc a la meva tècnic de festes, que és increïble, i el tècnic al final de turisme, que realment col·labora colze en colze en la defensa, o sigui que

0: Fincas 2, i és increïble la feina que fan. Al final, el gran pes d'això, que ho dic jo, que el porten ells, ja els dies previs, venguent entrades, programant tot, perquè al final això comença a programar-se un any enrere.
1: Sí, sí, clar.
0: O sigui, nosaltres ara, per exemple, acabarem aquestes festes i només acabem, ja estem contratant les de l'any que ve, perquè damunt com són fetges, pues, agost i tal, però ells durant tot l'any és una feina bàrbara i des de mitja juliol fins que s'acaben van a tots els actes, preparen tot antes, venta d'entraes, és que és molt, és una barbaritat. Jo t'ho dic que són les persones més increïbles que jo conegu mai, no
1: clar,
0: és broma.
1: És que no només és fer una programació, contractar aquesta programació, també després és la col·laboració i la coordinació entre diferents col·lectius que participen de la festa del poble, que està l'Ajuntament, està la Junta de Festers, etcètera, etcètera, no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, doncs durant tot l'any és constant les reunions, sobretot en els festers del Crist, que al final són pues, els que més depenen de moratos de l'Ajuntament, ajudant-los pues, en loteries, bueno, organitzant tot, en sopars, en actes que organitzen per traure diners, en mil coses, és tot l'any, però ara pues, molt més.
1: En queden dues coses per comentar. Una, tens que triar dos actes de les festes, jo sé que és complicat, val? Però t'he deixat dos per a que no siga només un, val? Dos actes de les festes que per a tu siguen molt importants, ja no només com a regidora, sinó com a ciutadana de Benigànim. I després te faré la segona pregunta. Vinga, va. Primer dis-me les activitats que més t'agraden.
0: Pues jo, a mi el que més m'agrada, el primer dia, el de paelles, aquest dia m'agrada moltíssim, perquè la gent se l'agarra amb moltes ganes, o sigui, és que veus a tot el món molt il·lusionat, molt, i després és que jo sóc de comparsa, entonces,
1: amiga,
0: per mi l'entrada de moros...
1: Amiga,
0: és... per mi l'entrada de moros és increïble. I el dia de la proclamació també, va, deixa'm en un nom.
1: Vinga, va, tres,
0: va. El dia de la proclamació també és molt xulo, perquè també és això, que la gent se ho agarra amb moltes ganes, no tens res així de molts actes, fins que no passen tres dies, entonces aquest dia és com que la gent ho dona tot. Saps? Són aquests dies m'agraden molt.
1: Anem a recordar que l'entrada és el dia 22, si no m'equivoque.
0: Correcte, dissabte
1: 22. I enguany, si no m'equivoque també, està l'entrada i l'ambaixada infantils, que és la primera vegada, pot ser?
0: Correcte.
1: Val.
0: Això és el que et comentava abans, que com és el 50 aniversari, pues han decidit des de la Junta Central pues, organitzar un poc això, pues, per el mateix que diem abans, al final, una per fer alguna cosa més diferent i més especial, i l'altra, pues, per col·laborar i perquè pues, al final involucrar a més gent, com en aquest cas pues, són els xiquets, que formen part d'esta festa, que al final, pues, perquè en l'entrada de moros, evidentment, també ixen, però és com un acte ja aixina de gent més gran.
1: Clar.
0: Però aixina, pues, ells se veuen ells ahí desfilant, tal, i no sé, és com algo més diferent.
1: I ara sí, per acabar, Natàlia, tens que convidar la gent que està escoltant ara de tota la comarca, no només de Benigànim o d'Ontinyent, total, de tota la comarca que està escoltant ara a Ràdio Ontinyent Cadena Ser, tens que convidar-los a anar a les festes. I per què hem d'anar?
0: Estan dos més que convidats, però com tots els anys, i tenen que vindre perquè les festes de Benigànim són molt bones. Hem treballat molt perquè pues, vinguin molt bones orquestes, n'hi hagi molt bons actes, i bueno, al final va que la gent disfrute. I si venen, disfrutaran segur. I si n'has que casa, així en tenen, sempre que vulguin.
1: Jo crec que està més que clar el que vol transmetre la regidora de festes de l'Ajuntament de Benigànim, que unes festes que comencen, com hem dit, demà no, el dijous 13, després de l'eclipsi. Ja passa l'eclipsi, doncs comencen
0: correcte
1: les festes, val? Després de tota la història que tenim en l'eclipsi, doncs després, al dia següent, comencen les festes de Benigànim. Natàlia Albert, que vagi molt bé a gaudir de les festes, que és el que toca ara, i ja xerrarem i farem balanç de l'assumpte. Una abraçada molt forta.
0: Moltíssimes gràcies, Miguel.
1: Gràcies, igualment. Natàlia. Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I si em doneu un minut i 11 segons, anem al Ser Deportivos pretemporada, a l'Hoy por Hoy, amb Tomàs Marín.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
3: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
4: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajuda a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
2: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: és cert que és la sintonia d'Estiu Esportiu, però anem a parar d'esport i és la pretemporada de Ser Deportius. Anem a canviar de registre perquè, com contem i hem contat a la Picadeta, encedem una nova secció, esta pretemporada de Ser Deportius Sant Tomàs Marín. Una secció que anem a tindre tots els dies, d'esta setmana i també l'última d'agost per repassar tota l'actualitat esportiva de la comarca, que hi ha, i molta, ara que els equips ja estan començant a posar-se a punt per a la nova temporada. Tomàs, molt bon dia de nou, amic, com estàs?
1: Hola de nou, Miguel, molt bé. Vinga, ganes, en fomo, no?, de contar-vos tota l'actualitat esportiva, començant per l'Ontinyent 1931, l'última notícia que ens arribava era ese fitxatge en defensa d'Iñaki Pardo, central d'Elx, 27 anys, que arriba procedent del Bollullos, després d'una gran temporada. El futbolista té una àmplia experiència a tercera federació, amb 3 ascensos a segona RFEF i 4 playoffs disputats. Ens ha deixat aquestes paraules.
2: Bueno, ya lo conocía desde hace tiempo este club. La verdad que, bueno, cuando Moy se puso en contacto con mi repre, bueno, la verdad que me hizo mucha ilusión. Y nada, llegamos a un acuerdo y la verdad que súper contento de poder estar ya aquí con el equipo y bueno, aportar mi granito en era para estar lo mejor posible este año.
1: I pot ser que la vegem ja amb la samarreta de l'Ontinyent 1931 demà, perquè tenim nou partit de pretemporada. Serà davant el Xàbia, fora de casa. El partit començarà a les 7:30 de la vesprada al camp municipal d'esports d'aquest municipi, en meitat de l'eclipsi.
0: Anem a veure què
1: passa, si tenen que jugar a les ulleres o no.
0: Bueno, no crec que tinguin que mirar al cel si estàs jugant, eh? Si estàs jugant, mira, és com la DGT, saps? Que diu, si vas en el cotxe no mires l'eclipsi i les ulleres d'eclipsi. Doncs en un partit de futbol, si estàs jugant, no mires al cel, mira la pilota.
1: Els futbolistes poden mirar al baló, després si els atropella un o altre ja veurem. El porter ho tindrà més difícil en les eixides.
0: Correcte.
1: Però també cal recordar que l'Ontinyent ja sabem que està immers en aquesta campanya de socis per a la temporada 2026-2027 amb el lema per l'Ontinyent. Recordar que el club manté els preus de l'abonament general en 60 euros, mentre que també hi ha opcions de tribuna, abonaments infantils i per a persones amb diversitat funcional. Els carnets es poden adquirir online, a l'estand Pio 12 i a les oficines de Clariano, obertes tant dimarts com dijous en horari de 6:30 a 8:30. Mm-hmm. És a dir, que avui, per exemple, poden anar en aquestes dues horetes de franja que hi tenim per agafar el seu abonament. Per altra banda, el segon equip de tercera federació que representa la Vall d'Albaida, la Geneta, va empatar a 1 davant l'Olímpic de Xàtiva en el seu segon partit de pretemporada, 2 partits, 2 derrotes. No cal ser alarmistes perquè al cap i la fi això és una pretemporada i això es tracta de preparar l'equip. I a canvi d'horari, respecte a l'enfrontament de demà, perquè van a jugar el seu tercer partit davant la Nucía, equip que ha ascendit en guany de categoria a la segona federació. Jugarà demà a les 10 del matí en el camp municipal del Regit. I també la Geneta, que continua també amb la seva campanya d'abonaments. El preu és de 100 euros. Es poden aconseguir al camp municipal durant els partits de pretemporada. I ara passem ja al que és els diversos equips que hi tenim en Lliga Comunitat. El nostre únic representant és el Benigànim, que afronta avui una nova jornada de preparació amb una sessió d'entrenament a les 7 de la vesprada. Va començar la pretemporada el passat dimarts i l'equip continua així ja amb el seu calendari de pretemporada, que ja inclou el seu primer enfrontament de la mateixa davant la Font del Carròs a les 7:30 de la vesprada este pròxim dijous. Serà el primer partit en el que estarà al cap davant de la banqueta José Manuel Rueda, el nou entrenador. I si ens anem a la primera valenciana, el lloc, la divisió amb més representants hi tenim, moltes varietats d'idees, de pretemporades. Comença per l'Olleria, contant-vos que afronta avui el seu primer partit de pretemporada, serà davant el Montaverner i serà un partit per a iniciar aquesta preparació de cara a una nova temporada que afronten en primera valenciana després del descens, recordaran la setmana passada. I hem parlat amb José Enrique Lluc, que és el seu entrenador, i això ens ha contat de les sensacions i com no de la prèvia del partit que tenen avui a Montaverner.
3: Bueno, pues la pretemporada la verdad es que muy bien, sensaciones muy positivas, acabando de perfilar la plantilla y bueno, preparando ya con el objetivo del inicio de liga. Hoy jugamos en Montaverner, un partido donde, bueno, típico de pretemporada, donde vamos a llevar 2 equipos para acabar de, como te comentaba, de perfilar la plantilla. Y que la afrontaremos con mucha ilusión en esta nueva etapa y donde empezaremos a conocer realmente la plantilla.
1: M'agrada la planter que s'està fent de l'Olleria, la veritat. M'agrada el treball que està realitzant i José Enrique Lluc, que és un autèntic crack, el conec personalment, i l'any passat va fer una campanya en l'Enguera, un equip com l'Enguera, acabar quart en una divisió com és la primera valenciana, cinquè, és una autèntica botgeria i li donem l'enhorabona, i tant de bo això s'exigís que va acumular en l'equip de la Canal de Navarra se'ls aconseguís que en el conjunt vidriero. I passem ara al Llutxent, que va ser la sorpresa l'any passat, va quedar finalment en la tercera posició, bueno, va començar la pretemporada amb doble victòria en el triangular disputat davant el Real de Gandia i el Montaverner. Vam parlar amb Roberto Carlos també, que és el seu entrenador.
4: Van ser pues, dos un triangular de 3 en 1, que es diu, que és dos mitges parts, i bueno, van fer proves en la primera contra el Real de Gandia i en la segona pues, molta gent també, com bé has dit en la introducció, pues, que està provant per veure si es queda en la plantilla. I bueno, més que les golejades o el resultat, pues sí que els conceptes, molta gent que jugava per primera vegada junta, no? I la veritat que està bé així les coses, pues, dins de lo que cap prou bé, no? I bueno, es van reflexar els conceptes que volíem que estem remarcant en els entrenaments i realment això és el que valore positivament.
1: L'equip va guanyar, recorden, els seus dos partits amb bones sensacions, amb dues golejades en 45 minuts cada enfrontament, i continua així la preparació de cara a la nova temporada. El pròxim amistós és este dijous, 14 d'agost, davant el Villalonga, a domicili, i ara per ara la situació actual del Llutxent és que compta amb 18 jugadors. És un planter un poquet curtet. Però s'està realitzant diverses proves, i això és també el que ens va contar l'entrenadora, aquesta pregunta.
4: És difícil per a portar jugadors que creen que no poden sumar, pues val la pena esperar, no?
1: Clar.
4: Sí que és cert que pues hi ha pues algun jugador que mos havia dit que sí, pues després se ho ha pensat millor i tal, i bueno, són coses que pues ara en pretemporada i en els moviments d'altres equips pues sol passar, però bueno, sí que és cert que nosaltres estem treballant. Tinguem a quatre jugadors exactament que estan a prova. Dos d'ells pues, probablement es queden, els altres pues, encara es falta algun test i bueno, sí que és cert que la plantilla pues, és un poquet curta per a començar la temporada.
0: No té que ser fàcil fer una plantilla en aquestes categories.
1: Ja és ni miqueta, sobretot pel que fas compromisos.
0: Clar.
1: Perquè clar està que no, ningú viu en aquesta categoria
0: per això ho dic, no té que ser fàcil.
1: Ja és ni miqueta, però sí que és de veres que en diners torrons com el sol
0: sempre.
1: I sabem a saber, n'hi ha un mogolló d'equips d'esta primera valenciana que tenen un pressupost exagerat per al que és la categoria, i a lo millor pues, mira, inclús poden tindre fitxa professional. No sé si en les bases de la federació es podria aconseguir això, que un equip de primera valenciana tinguera fitxes professionals, però com bé esmentaves abans, és molt, molt complicat confeccionar un planter d'aquest tipus, la veritat, i sobretot amb aquest compromís de poder anar, de poder fer la pretemporada sencera, perquè parles amb tots els entrenadors, ja siguin de tercera federació fins a la tercera valenciana, i et comenten que, clar, hi ha compromisos per davant, un se'n va de viatge, clar, l'altre està de festes, clar. És el més normal del món. És el més normal. Ningú es guanya la vida. Si es guanya la vida, potser dius, a veure què fem, saps?
0: És que no és el mateix. És que ser professional...
1: Tens que tindre-les com... Si eres professional, és així, no n'hi ha més. Per altra banda, per tancar la primera valenciana, contar-te que el Deportiu Ontinyent afronta avui el seu segon partit de pretemporada, després d'imposar-se per 1-0 al Moixent. Els blanquinegres rebran esta vesprada al Villena, a les 8:15 de la vesprada, a la Puríssima. Si ens anem a la segona valenciana, el Bocairent també està continuant amb la seva pretemporada. Contar-vos que va perdre el primer partit davant l'Ontinyent 19-31-0-3, que és un bon resultat, la veritat, per al conjunt bocairentí. En l'última amistosa davant el Viare se van aconseguir també una gran golejada, i el pròxim partit serà este diumenge, el 17 d'agost, contra el Villena, a les 8:15 de la vesprada. Diumenge té que ser 16 d'agost.
0: Diumenge 16, sí.
1: Diumenge 16 d'agost, perquè ningú s'equivoqui. Diumenge 16 d'agost, al Clariano, davant el juvenil de l'Ontinyent 1961, serà el tercer partit de pretemporada per a l'equip de Miquel Úbeda. I per tancar, vull parlar-te del Deportiu Ontinyent femení, que, com bé saben tots, va fer un cotif que no va tindre ningú tipus de sentit. Subcampiones.
0: Sí,
1: en els penals van perdre davant l'Elx.
0: És brutal, tio. Jo ho vaig veure i vaig dir, mare de Déu, aquestes xiques com pararan,
1: És una meravella. Dona gust. I sobretot en la mitjana que teu content i en les ganes ilusió que s'ho prenen en un torneig com és el Cotif.
0: Que bé, que bé.
1: Vamos, que han passat per allí jugadors i jugadores d'una qualitat estratosfèrica. Pues bé, van quedar subcampiones i ja toca preparar tot el que és la pretemporada. Juguen demà davant el Villarreal C al Clariano, les 8 de la vesprada. Serà pròxim enfrontament, preparant aquesta nova temporada que serà en la Lliga Autonòmica, que és un pas a destacar del conjunt femení de la capital de la Vall d'Albaida. I per tancar-te, conto un poquet com estan les coses al poliesportiu. Ahir recordaran els nostres oients que va estar així José Vila,
0: sí,
1: atleta d'Ontinyent, especialitzat en OCR, que són carreres d'obstacles, i es va proclamar subcampió del món, que no és poca cosa.
0: No és poca cosa, no.
1: Ho diguem, és molt fàcil dir-ho, però...
0: És que és molt fàcil de dir, exacte, però després dius... No, és que és del món, tio. És que és un crac. És subcampió del món.
1: I en la prova dels 400 metres.
0: Exacte.
1: Anem a escoltar què és el que te va comentar ahir.
5: Estem tots en igualtat de condicions i vaig dir, ostres, així puguem rascar alguna cosa. Me vaig notar com els entrenaments i en seguida que vaig fer... Perquè tu tens dos cronos per classificar. Quan vaig fer els dos cronos, era el segon millor temps de tots els atletes. Entonces vaig dir, ostres, així puguem rascar alguna cosa gran.
0: Un màquina.
1: Un crack.
0: Un màquina, sí senyor.
1: I avui de Rayon Tillent en entrevista completa, que si volen escoltar-la.
0: Exacte.
1: I amb això vull recordar, per últim, que a la gent de l'esperada tenim el Mundialito d'Alfarrasí, que després també anem a contar un poc més.
0: Després parlarem d'això, sí.
1: Però bueno, ja sabem que avui a la gent de l'esperada tenen un esdeveniment d'Alfarrasí xulet per si volen gaudir de la vesprada.
0: Doncs fins així este primer Ser Deportivos pretemporada a l'Oi Por Oi on Tillent Vall d'Albaida. Demà tornarà Tomàs Marín. Tu tornaràs.
1: Perquè no, me'n vaig de vacances.
0: Gràcies, Tomàs. Adéu. Arribem a la una del migdia, això ara la informació nacional i internacional, i després més coses que hem preparat per avui. Este Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, a la SER.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Cadena Ser, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Hola, ¿qué tal? Una del migdia, 8 minuts, continuem en directe a l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. És el moment d'anar a la comarca. Com cada dimarts, iniciem una nova Ser Comarca, eix espai de ràdio on tenim un repassem de dalt a baix tota l'actualitat dels 34 municipis que conformen la nostra comarca, la Vall d'Albaida. I ho fem amb Carmen Úbeda. Què tal, Carmen? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Miguel.
2: Vinga, anem a per la informació, que tenim anem molta, allà. I d'última hora més, però no pot ser d'una altra manera. Hem de començar el tema d'actualitat de la setmana. Quin serà quin? L'eclipsi. Així que anem a fer un repàs de tota la informació que vos pot ser útil, començant per la capital, per Ontinyent, Carmen.
3: Sí, així és, perquè l'Ajuntament d'Ontinyent va celebrar ahir un cecopal amb motiu de l'eclipsi solar, que tindrà lloc demà, i ha concretat les mesures de seguretat davant la previsió d'una major afluència de les persones als diferents punts d'observació. Una de les principals mesures serà la restricció de l'accés en vehicle als paratges de Sant Esteve i Santa Anna. Es podrà accedir a peu, però no amb vehicles motoritzats. És una decisió que s'ha pres seguint les indicacions per part de la Generalitat Valenciana i també atenent a la petició de l'Associació de Llumeners de Sant Esteve. L'Ajuntament reforçarà també la policia local amb més personal i patrulles durant la jornada i també coordinarà el dispositiu amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per a poder controlar possibles aglomeracions. Natàlia Anguís, alcaldessa en funcions, ens conta els detalls.
4: Hem decidit permetir l'accés a peu als paratges de Sant Esteve, a l'altura de Sant Jacinto i de Santa Anna. El que volem sobretot és garantir la seguretat de la població que vulga desplaçar-se a veure l'eclipsi en aquests dos llocs que considerem que són els més alts i que és on millor es podrà veure l'eclipsi, però sobretot restringir o prohibir l'accés de la població amb vehicle motoritzat per a garantir que n'hi hagi una seguretat mínima.
2: Des del consistori i recomanen sempre que siga possible veure l'eclipsi des de casa, una terrassa o alguna caseta del disseminat i evitar desplaçaments. En cas d'anar a algun punt d'observació, demanen fer-ho amb temps, a peu, portar aigua i calçat adequat. A més, es recomana no abandonar el lloc escollit mentre dure l'eclipsi. De nou en guix.
4: Tindre en compte que a les 20 i 34 de la vesprada hauran uns 40 minuts de foscor parcial. Llavors, li recomanem a la gent que no es menege d'on estiga durant ese temps.
3: Per observar l'eclipsi amb seguretat, l'Ajuntament també recorda la necessitat d'utilitzar ulleres homologades i recomana fer un ús responsable del telèfon mòbil i evitar les emissions en directe i l'enviament continu de vídeos durant els moments de major afluència. I d'altra banda, també la Regidoria de Joventut ha organitzat una activitat a Benarrai per a seguir l'eclipsi. L'activitat comptarà amb la participació de la professora de la Universitat de València, Rosana Moriana, i també de Raquel Vela, d'Òptica Salut, a més d'acompanyament musical. Escoltem ara les paraules d'Àlex Borrell, del regidor de Joventut.
5: Podrem visualitzar l'eclipsi des de la part de, com dic, des de la part de la cúpula del Benarrai i tindrem també acompanyament musical i, en fi, serà una vesprada per a poder gaudir al màxim d'aquest esdeveniment històric.
2: Ja a nivell comarcal anem a l'Olleria perquè el seu ajuntament acaba d'anunciar l'anul·lació de l'activitat d'observació de l'eclipsi prevista al municipi a causa de l'alerta per risc extrem d'incendis forestals decretada per la Generalitat Valenciana per a demà.
3: Així és, la decisió busca evitar aglomeracions en terrenys forestals, reduir els riscos per a la salut i sobretot preservar els espais naturals davant unes condicions que són especialment desfavorables. L'Ajuntament ha agraït a l'Associació de l'Hereta del Salidor la gestió prèvia de l'activitat i també insistís que gaudir d'este fenomen astronòmic únic ha de fer-se sempre amb responsabilitat i seguretat. I també arriben notícies d'última hora per part d'Albaida perquè demà ha anunciat que quedarà restringit també l'accés i la pujada a la Covalta i a les zones de muntanya del terme municipal amb motiu també de l'eclipsi. És una mesura que han adoptat també davant la situació de risc extrem d'incendis forestals, les altes temperatures, la sequetat de la vegetació i la previsió d'una major afluència de persones a aquestes zones de muntanya. També recorden que l'eclipsi es podrà gaudir igualment a zones segures des del nucli urbà, com ara parcs, places i altres espais públics. Per tant, si demà voleu disfrutar d'este fenomen astronòmic, la recomanació de l'Ajuntament d'Albaida és clara: millor quedar-se al poble i evitar les zones de muntanya.
2: De moment, estos són els dos pobles que coneixem
3: que mesures,
2: i que han pres mesures davant ixa alerta que de risc d'incendis forestals que ha posat damunt la taula la Generalitat Valenciana. Però encara hi ha pobles que sí que continuen amb les activitats previstes per a veure l'eclipsi.
3: Exactament. A hores d'ara, 13 i 12 minuts.
2: Exacte.
3: Estos són els municipis. Anem a fer-vos un repasset per a que us sàpigueu. Igualment, durant l'hora 14
2: Exacte.
3: I fins a les 2 i mitja estarem pendents per si hi ha municipis que, com l'Olleria i Albaida, prenen mesures d'anul·lar aquest tipus de
2: A més, és que aquestes coses, anem a explicar-ho, Carmen, aquestes coses sempre passen quan fa un anul·lar una cosa per una història
3: Exactament.
2: Que és molt important. Van arribar les notícies poc a poc, saps? Com un dominó. Saps?
3: Exactament.
2: Com
3: al final passa com en les alertes. Però,
2: Exacte.
3: Bueno, mantenen de moment aquestes activitats. Montaverner, que ha habilitat el Calvari com a punt d'observació, té previst repartir 150 ulleres homologades, mentre que Llutxent recomana també diversos miradors, com el Surar, el Puigagut, el Monestir o també la piscina municipal per a poder seguir l'eclipsi. A Bocairent, l'Associació d'Hostaleria i de Turisme i l'Ajuntament han preparat una experiència especial al paratge del Sant Crist, amb visita guiada, observació i també refrigeri. I a Bufalí, la piscina municipal també serà el punt d'observació de l'eclipsi solar d'este dimecres. Ja sabem que el fenomen començarà a les 10:39 hores, arribarà al seu punt màxim a les 20:34 i el sol es pondrà a les 20:57 encara amb l'eclipsi en curs. I recordeu, és molt important que utilitzeu ulleres homologades.
2: Exacte.
3: I ho parlàvem abans i ho he llegit ja en diversos llocs i ho hem escoltat, m'ho has dit tu, no mirar a l'eclipsi durant més de 30 segons
2: Exacte.
3: Continuats, encara que portes
2: no
3: les ulleres, no fer-ho. Així que, per favor, precaució.
2: Teniu una notícia a la nostra web de Ràdio Ontinyent que vam parlar ahir amb un òptic-optometrista, amb Víctor Alonso, que ens explicava, entre altres coses, això que acaba d'explicar Carmen. Però anem a continuar parlant de l'eclipse perquè la Generalitat Valenciana ha posat en marxa restriccions de cara a eixe eclipse i hem de comentar que tancarà tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, inclosa la Serra de Mariola, durant el 12 d'agost pel risc màxim d'incendis. A la Vall d'Albaida, això afecta especialment les zones forestals i espais protegits on no es podrà circular ni a peu, ni amb bicicleta, ni amb vehicles per camins i sendes.
3: Ja saben que per a veure l'eclipsi, Emergències aconsella optar pels punts d'observació oficials i per ubicacions pròximes als municipis de residència, evitant sempre desplaçaments innecessaris i respectant els accessos i les zones d'aparcament habilitades i també les mesures dels propis consistoris, ja ho sabeu. Busqueu el vostre ajuntament per si penseu anar a alguna zona muntanyosa del vostre
2: Exacte.
3: Poble, si està restringit o no. Anem a escoltar les paraules del conseller d'Emergències Interior, de Juan Carlos Valderrama.
6: Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total. Recomendar también que aquellas personas que vayan a visualizarlo vayan a los puntos oficiales de observación, que como todos ustedes saben son 9 puntos oficiales de observación, donde ahí sí que tenemos preparado un dispositivo amplio de asistencia ante cualquier emergencia que se pueda producir.
2: Deixem ara de costat i de moment l'eclipsi per parlar de música, perquè la Diputació de València ha concedit ajudes del programa València és Música 2026 a diverses agrupacions de la Vall d'Albaida.
3: En concret, hi ha entitats beneficiàries d'Ontinyent, de Bocairent, de Castelló de Rugat, de Llutxent i de Quatretonda amb una subvenció de 1.200 euros per agrupació. En total, aquestes ajudes serveixen per a poder donar suport a l'activitat musical i cultural de les formacions de la nostra comarca.
2: Més música, perquè a poc més d'una setmana de l'inici i dels dies grans de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, la ciutat ja té a punt una nova edició de La Gran.
3: Així és, del 17 al 24 d'agost, durant tota la Setmana Gran, el Museu Tèxtil, el Parc de la Glorieta i el Parc Mestre Ferrero acolliran concerts, espectacles, gastronomia i activitats per a totes les edats, ampliant així l'oferta d'oci durant uns dies en què Ontinyent viurà el seu ambient més festiu.
7: Ara és el moment en el que ho hem d'intentar, hem de pensar què fer, hem de pensar què podem oferir, no? Com podem encara més engrandir les nostres festes i que també fer algo molt important que nosaltres era el nostre propòsit, que era que les festes les disfruten totes i tots.
2: Més música, encara que anem a avançar-nos un poquet en el temps, perquè és que el concert d'Ismael Serrano al Teatre Txegaray d'Ontinyent ha venut ja el 75% de les entrades de platea només una setmana després d'obrir-se la venda. En total, ja s'han adquirit 278 localitats per a l'actuació del pròxim 25 de setembre. Més d'un mes queda per a l'actuació en què el cantautor tornarà a la ciutat 10 anys després amb la gira Guitarra i Voz, que és un espectacle acústic i de format íntim.
3: El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacat la gran resposta del públic i ha assenyalat que la presència d'Ismael Serrano reforça l'aposta municipal per portar un Ontinyent artistes de primer nivell dins d'una programació cultural variada. L'escoltem.
8: I mai s'ha pogut concretar. És una gira acústica, és ella, guitarra i veu, i s'ha tancat farà uns mesos, per això no s'hi ha anunciat en el cartell de tota la programació seua al llarg de l'any, però finalment sí que ho han pogut aconseguir i es fa molta il·lusió, no?, que puga vindre d'Ontinyent.
3: Recordeu que les entrades continuen a la venda per 20 euros de manera anticipada tant a la plataforma de Caixa Ontinyent com a la Casa de la Cultura.
2: I continuem viatjant per la nostra comarca. Se n'anem a Terrateig. Allí l'Ajuntament i la Societat de Caçadors La Tórtola han recordat la prohibició absoluta d'utilitzar verins o tòxics al camp després dels últims casos d'intoxicació detectats. Adverteixen que es tracta d'un delicte greu amb riscos per a la salut pública i greus conseqüències per a la fauna i el medi ambient.
3: D'altra banda, els agricultors que patisquen danys provocats pels conills poden comunicar-los a l'Ajuntament, que traslladarà les incidències a la Societat de Caçadors per coordinar actuacions de control cinegètic dins de la legalitat. Finalment, es demana la col·laboració de veïns i agricultors per compatibilitzar la protecció dels cultius amb la conservació del medi natural. Sílvia Ferrer és l'alcaldessa de Terrateig.
9: Actitud informatiu i preventiu, perquè sí que és cert que hi ha molta gent que transita els nostres paratges i que portin animals i és evitar que puguin hi haver alguna intoxicació.
2: L'Ajuntament d'Agullent ha iniciat la restauració integral del retaule major de l'Església de Sant Bartomeu Apòstol, una actuació finançada amb 150.000 euros de la Generalitat. Els treballs permetran recuperar aquesta obra barroca dels segles XVIII i XIX, molt deteriorada pel pas del temps, la humitat i l'atac d'insectes.
3: La intervenció inclourà la neteja dels daurats i dels policromies, la consolidació de la fusta, la restauració del llenç principal i un pla de manteniment per garantir la seva conservació. Pau Muñoz és l'alcalde.
10: M'agradaria destacar la col·laboració entre l'Ajuntament i la parròquia de Sant Bartomeu, perquè ha sigut fonamental, no?, per poder tirar endavant una intervenció tan necessària. I crec que des de l'Ajuntament anem a continuar treballant en aquesta línia per poder conservar, protegir i, com no, posar en valor el nostre patrimoni.
2: I d'Agullent a Bocairent, el Museu Municipal d'Antonio Ferri de la localitat ha inaugurat l'exposició Somnis de Pedra, una mostra que reuneix part de les últimes obres donades per l'artista al municipi. Amb aquesta nova sessió, el museu ja conserva prop de 300 quadres d'Antonio Ferri. L'exposició es podrà visitar fins al 17 de gener. Xavi Molina és l'alcalde.
11: Fruit d'una última donació de l'artista, una última donació de 73 obres i que per tant fa que la col·lecció del pintor que acull el museu arribi a les prop de 300 obres pictòriques.
3: Durant l'acte, l'Ajuntament també va anunciar noves inversions per a continuar millorant el museu, especialment les zones de conservació de les obres. A més, es van obrir oficialment al públic els jardins exteriors del museu, remodelats amb fons europeus Next Generation. Aquest nou espai servirà tant per a activitats culturals com per al descans dels visitants, amb visites a la serra i a l'ermita del Sant Crist. De nou, l'alcalde.
11: Crec que és una bona notícia, no només per al museu en si, sinó també per al conjunt de Bocairent, perquè un espai cultural important com és el Museu Municipal Antonio Ferri continua viu, continua creixent i continuem fent una aposta col·lectiva per a millorar i fer-lo més dinar.
2: Anem ara a Fontanars dels Alforins, perquè l'Ajuntament ha declarat oficialment l'inici de l'any del primer centenari, coincidint amb el 99, ja ho diré jo, és el 99 aniversari de la publicació del decret que va donar independència al municipi respecte d'Ontinyent. L'acte institucional, celebrat al Saló de Plens, va reunir 4 dels 5 alcaldes de l'etapa democràtica i va servir per homenatjar les persones que van fer possible l'autonomia municipal.
3: La commemoració s'allargarà durant els pròxims 12 mesos amb diverses iniciatives, entre les quals hi ha un documental sobre la història del poble, un llibre commemoratiu, la musicalització de l'himne de la Mare de Déu i una representació teatral dels fets de 1927, a més de diferents col·laboracions institucionals i activitats obertes a la participació del veïnat.
12: El compromís institucional de revalidar els valors d'unió, progrés i sostenibilitat que van motivar la creació del municipi, treballant per un Fontanars dels Alforins que continuï sent un referent de benestar i futur per a les noves generacions. Arribem a aquest centenari orgullosos de les nostres arrels i preparats per als reptes del demà.
2: Parlem ara d'ajudes, perquè la Conselleria d'Agricultura ha concedit una ajuda de 15.000 euros a Cofrudeca, que és la cooperativa de Bèlgida, dins del programa de foment de la innovació tecnològica en explotacions col·laboradores. La subvenció, que correspon a la quantia màxima prevista en la convocatòria, forma part d'un paquet d'ajudes destinat a impulsar projectes innovadors que contribuïsquen a modernitzar i fer més sostenible el sector agrari valencià.
3: En concret, Cofrudeca desenvoluparà un projecte centrat en l'adaptació dels cultius de fruita de pinyol i cítrics a la Vall d'Albaida i la seva conversió cap a l'agricultura ecològica. Amb aquesta iniciativa es pretén afavorir pràctiques agrícoles més sostenibles i facilitar l'adaptació de les explotacions als nous reptes ambientals i productius.
2: I l'Ajuntament de Llutxent ha tret a licitació les obres de restauració del Castell Palau, un edifici del segle XIII declarat bé d'interès cultural amb una inversió de prop de 288.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. L'actuació permetrà rehabilitar les sales de la planta baixa i del primer pis per convertir-les en un espai museístic i cultural.
3: Les obres inclouran la restauració d'elements arquitectònics, la instal·lació d'un ascensor i una nova escala per garantir l'accessibilitat de tot el monument, així com una nova instal·lació elèctrica. Charo Bosca és l'alcaldessa del municipi.
13: És un edifici gran, per tant, diguem-ne que el que és el principal, el cos principal de l'edifici, jo diria que almenys el 80% el tenim ja recuperat, ja enllestit per a posar-lo en ús visitable, en ús turístic.
3: El projecte està finançat íntegrament per la Diputació de València i completarà la recuperació d'un dels edificis més emblemàtics de la nostra comarca amb l'objectiu d'impulsar el turisme cultural i acollir futurs espais com un museu fester i un museu etnològic. De nou l'alcaldessa.
13: És atractiu de cara al turisme i, de fet, totes les setmanes pràcticament tenim visites guiades. Tenim una guia turística municipal i tenim visites guiades pràcticament totes les setmanes.
2: I parlant de museus, mira, a Montaverner continuen els treballs per convertir l'antiga escola del convent en un nou espai museístic.
3: En les últimes setmanes s'ha avançat amb la instal·lació d'una il·luminació específica, noves finestres i persianes, suports per als elements expositius i treballs de pintura. El projecte pretén preservar i donar a conèixer la memòria de les generacions que van passar per aquesta històrica escola. Jorge Boluda és l'alcalde.
14: Crec que la gent disfrutarà veient-ho recordant aquella època en la qual venien així de molt xocoteig a l'escola. També la idea és obrir-la pues, un poc perquè puguem visitar els xiquets d'escola i de les escoles de tota la Vall d'Albaida que puguem passar per així, per supost.
2: I anem a acabar ja este Ser Comarca perquè se n'anem al Farrací, perquè està visquent estos dies immers en les seues festes una programació que combina tradició però també activitat esportiva. Un dels actes més destacats de la jornada d'este dimarts 11 d'agost és la celebració del Trofeu Festes d'Alfarrasí, que complís 71 anys o 71 edicions. Conegut popularment com el Mundialito, una prova ciclista que ja forma part de la història esportiva i festiva del municipi.
3: A partir de les 5 de la vesprada, els carrers d'Alfarrasí tornaran a convertir-se en escenari d'una competició que arriba en guany, com bé tu dius, a l'edició número 71. Els participants afrontaran un recorregut de 10 voltes amb aproximadament 8 quilòmetres per volta i diferents al·licients competitius que de seguida coneixer.
2: Sí, perquè volem conèixer millor esta cita esportiva i hem convidat a Manuel Ferrer, que és regidor d'esports d'Alfarrasí. Manuel, què tal? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Benvingut al programa. A veure, que jo este matí a la redacció li deia a Tomàs, 71 edicions no són moltes ja, són moltes edicions, no? Què representa per Alfarrasí este mundialito?
15: Pues sí, la veritat que Alfarrasí és una data assenyalada en el calendari perquè... Pues, com digueu, 71 anys des de la primera edició pues, són molts i és una data consolidada perquè venen ciclistes de tota la comarca, de tota la comunitat valenciana i inclús de fora. Així és que estem molt contents de celebrar-ho avui.
3: Mm-hmm. Manuel, quants participants espereu per enguany? Teniu una xifra?
15: Pues, per enguany estava revisant avui la fulla d'inscripcions i crec que comptem amb 100 participants.
2: Ah, bueno.
15: Està molt bé.
2: Com ha evolucionat el Mundialito des de les primeres edicions, encara que tu no estaries, imagine, però sí que t'han contat com ha evolucionat este Mundialito des d'eixes primeres edicions fins a l'actualitat, Manuel.
15: Pues sí, Mundialito va començar per la iniciativa de la penya ciclista,
2: sí,
15: que volia donar a conèixer pues, la seva afició i... Pues en etapes antigues s'encarregava Guzmán, que és un veí d'ací d'Alfarrasí, i era el que s'encarregava de tot el tema de l'organització. I ara, des de fa un any darrere, doncs, bueno, ha passat a fer part l'Ajuntament, que sempre ha col·laborat, però bueno, des d'ara, fa un any darrere, doncs, col·laborem i patrocinem la cursa juntament amb la penya ciclista. Mm-hmm. I bueno, és un no parar. Estem ahí des de... Porta molt de treball.
16: Ja. Yeah.
15: I esperem que tot isca correctament.
16: Estem convençuts, però tinc un dubte. Per què Mundialito? Perquè, clar, a mi quan Tomàs m'ha dit avui és el Mundialito, dic, el Mundialito de què? De clubs? Això què és? Clar, per què Mundialito, ho saps?
15: Pues el Mundialito, jo, bé, no sé de què ve, però val. És com que és una prova molt dura.
16: Vale.
15: Que la gent la pren com així a molt sèria i una prova molt dura, perquè, bueno, les dates que estem ara en agost, la clar. Carrera comença a les 5 de la vespre, són 10 voltes, 80 quilòmetres, és exigent.
16: Jo no ho faria.
3: Manuel, 10 voltes, 80 quilòmetres, què destacaries del recorregut i del format de l'edició d'un any?
15: Pues bueno, des de fa un any van canviar el format, i antes eren 8 voltes, però per donar-li aixina per la importància de la prova i tal, van ficar 8 voltes, i després també hi ha proves de sprint, que és, pues, els corredors que apleguen a certa distància primers, pues, també tenen un premi en la classificació. Mm-hmm. I bueno, és com és un circuit, és com dir, que no és ameno, que no es fa avorrir, yeah. Perquè
16: és divertit,
15: vas passant i la gent de la localitat, pues, pot veure que no és com per exemple la volta tal d'Espanya que passa i ja està, no? Aquí vas veient el pelotón, va veient qui va davant, i és curiós.
3: La gent d'Alfarrasí, els veïns i les veïnes, s'animen a animar a ciclistes, no?
15: Sí, animar, i també participen alguns veïns de poble avui en la carrera. Tinguem ahí alguns corredors locals que esperem que obtinguin una bona classificació.
3: Per cert, Manuel, ja esteu en festes. Estem parlant d'esport perquè el Mundialito està també dins de la programació de les festes, però què tal? Com estan anant?
15: Pues bé, les festes van arrencar el dissabte amb la cavalcada humorística, i la veritat que va estar molt bé, molt guai. I ja demà, pues, també tinguem les paelles, i ja és un no parar. El dijous també tinguem el concert, i el divendres ja comencen les festes patronals com a tal. I és que, bueno, aprofite des d'ací i convide a tots els que estan escoltant a que vinguin a visitar-nos.
16: Doncs hi queda la invitació. A veure si passem nosaltres. Manuel Ferrer, regidor d'Esport, que vagi molt bé la prova d'avui, esta nova prova del Mundialito, i a gaudir de la prova i de les festes. Una abraçada molt forta.
15: Moltes gràcies.
16: Adéu, bon dia. Carmen Úbeda, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, Miguel.
16: La setmana que ve, més Ser Comarca.
17: Ràdio Ontinyent, Cadena SER. Arriba agost i la Vall d'Albaida s'ompli de festa. Del 8 al 18 d'agost, viu les festes d'Alfarrasí. Sent l'emoció de la gran entrada de moros i cristians, divertiste amb la cavalcada humorística i compartix el sentiment dels nostres actes religiosos. Música, rebeldes i tradició t'esperen. Consulta tota la programació als canals oficials de l'Ajuntament d'Alfarrasí. No te ho penses i vine a viure.
18: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
19: En Borinot Bistro preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
18: Haz tu pedido al 678-42-22-40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
19: Borinot Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
20: Cariño, ¿duermes?
21: ¿Con este calor?
20: ¿Y si abrimos la ventana?
21: Ya está abierta.
20: ¿Y si ponemos el ventilador?
21: Ya está puesto.
20: ¿Y si cambiamos el colchón?
21: Eso podría funcionar.
22: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
0: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
1: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
0: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
4: ¿Sigue disponible?
23: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
24: ¿El piso tiene cargas?
25: Así me ahorro la inmobiliaria.
26: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
27: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: La Ventana.
1: Hola, esto te interesa.
2: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
1: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Vuelven los Electro Days del Corte Inglés. Hasta el 19 de agosto tienes hasta un 20% de descuento en una selección de electrónica de las mejores marcas:
4: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony y muchas más.
3: Móviles, portátiles, televisores.
4: Hasta el 19 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo.
3: Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es.
5: Radio Ontinyent, Cadena SER.
6: Van Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, fa saber que a motiu de l'eclipsi solar que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost de 2026 i davant la previsió d'una important afluència de persones als diferents punts d'observació, l'Ajuntament d'Ontinyent ha adoptat una sèrie de mesures amb la finalitat de garantir la seguretat de la ciutadania, facilitar la mobilitat, evitar aglomeracions i preservar les zones forestals, alhora que es facilita gaudir d'aquest fenomen astronòmic amb les màximes garanties. La fase de major interès de l'eclipsi està prevista aproximadament entre les 20:30 hores i les 20:45 hores, per la qual cosa es preveu una major afluència de persones i vehicles durant les hores anteriors i posteriors. Per tal de garantir la seguretat i evitar la concentració de vehicles en zones forestals o de difícil accés, es disposen les mesures següents. Accés a l'ermita de Sant Esteve. Es restringirà el pas de vehicles motoritzats cap a l'ermita de Sant Esteve. S'establirà un punt de control i tall de trànsit amb tanques amb presència de la policia local a l'altura de l'accés per Sant Jacinto. Sols es permetrà el pas a peu o amb vehicles no motoritzats. Ermita de Santa Anna. També es restringirà l'accés de vehicles motoritzats a l'ermita de Santa Anna, mitjançant la instal·lació d'una tanca en l'accés, amb la finalitat d'evitar l'acumulació de vehicles i preservar aquesta zona forestal. Sols es permetrà el pas a peu o amb vehicles no motoritzats. Activitat d'observació al Parc de Benarrai. L'Ajuntament d'Ontinyent, a través de la Regidoria de Joventut i Cultura, ha organitzat una activitat d'observació de l'eclipsi al Parc de Benarrai, a la cúpula. L'activitat és d'accés lliure. Les restriccions estaran actives fins a les 22 hores aproximadament, o fins que finalitzi l'eclipsi i es normalitzi la situació, en funció de l'afluència de persones i vehicles. Recomanacions generals. A banda de les exposades, es fan les següents recomanacions. Es recomana a la ciutadania que vulgui observar l'eclipsi que prioritzi els espais urbans, les terrasses d'edificis privats o les casetes del disseminat. Cal evitar desplaçaments innecessaris i la concentració de vehicles en zones forestals o de difícil accés. Seguir en tot moment les instruccions dels serveis de seguretat i dels serveis d'emergència, així com respectar les prohibicions i restriccions vigents relatives a l'ús de terrenys forestals i a l'ús del foc. Per a l'observació directa del sol, utilitzar únicament ulleres per a l'eclipsi homologades que complisquen la norma ISO 123-12-2 i que es troben en bon estat. Es recomana evitar les emissions en directe, streaming o l'enviament continuat de vídeos durant els moments de major afluència i prioritzar la missatgeria davant de les telefonades. El telèfon 112 s'ha d'utilitzar exclusivament en situacions d'emergència. Tindre en compte que el procés d'eixida dels punts d'observació pot prolongar-se durant diverses hores. Es recomana actuar amb paciència i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats. L'Ajuntament d'Ontinyent agraeix de bestreta la col·laboració, responsabilitat i comprensió de la ciutadania i de les persones visitants per fer possible que es pugui gaudir de l'eclipsi de manera segura i ordenada. Ontinyent, 10 d'agost de 2026. L'alcalde, Jorge Rodríguez Gramaje.
7: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
8: Nostalgia Millennial, con Pilar de Francisco y Sonia.